0: gràcies, Lluís.
1: Jo,
0: ah... Ai, dona la maçua patilla, la guarda en tot amb això de coco, ah, ah. Com a capturó, les amb el païlós,
1: no? Ah, que veia, ah.
0: L'hem dit que tenen Joan, que s'ha de Joan.
1: Ah, ja dic la cosa
0: que... Quan vas escoltar...
1: Jo, ah...
0: Un poc de xingueixeria...
1: Jo,
0: ah... Mama Gaúl, adjo a al.
1: Adjo a al, ah, ah, ja.
0: Adjo a al.
1: Ala lengkap tuan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Putri Tanjuang di Pariaman, ya.